0: Normativa permet sol·licitar auxili policial immediat per desallotjar ocupacions il·legals en establiments turístics. Fa un mes que aquestes accions estan en vigor després de ser aprovades a la Llei de Mesures Urgents i que avui han estat presentades en la segona reunió de la Mesa contra l'Intrusisme. El conseller de Turisme és Jaume Bausà.
1: Fins avui, un propietari que ofertava un immoble de manera clandestina i era detectat podia continuar lucrant-se i operant en total impunitat, mentre l'expedient administratiu seguia el seu curs. Amb aquest nou marc legal, si l'infractor notificat i no cessa la seva activitat de forma immediata, se li podran imposar multes diàries d'entre 500 i 5.000 euros de manera continuada.
0: Més en concret, Eivissa reforça el procés de desallotjament gràcies a un acord de col·laboració entre el Consell Insular i les policies locals que permet que les actuacions policials puguin derivar en l'obertura d'expedients d'inspecció turística.
2: I encara en clau política, la presidenta Marga Provenza ha tornat a valorar la cadena humana que ahir va reunir unes 10.000 persones, segons els organitzadors, a la platja d'Estrenc.
3: La presidenta insisteix que ara mateix no hi ha cap intenció d'urbanitzar Estrenc en relació a l'actitud de la batllessa de Campos, Xisca Porqué, a qui els organitzadors acusen d'haver intentat boicotejar la lectura del manifest, però ens s'ha limitat a dir que ella té un estil diferent.
4: El meu estil és no entrar en provocacions i el meu estil, evidentment, és que som una terra lliure on tothom ha de poder dir la seva. Per tant, jo crec que està clara.
3: Per cert, que el comitè d'empresa dels serveis informatius d'IV3 ha denunciat avui el tractament que la cadena va donar a la manifestació. En un missatge a les xarxes socials asseguren que el test aportat per l'equip present a l'acte fou modificat directament per la direcció d'informatius i ho consideren un acte molt greu contra la professionalitat dels treballadors. Els treballadors de l'ens públic lamenten que no se'ls deixés oferir una notícia rigorosa i reclamen més independència a l'hora d'elaborar els continguts.
5: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Acord per equiparar el complement de residència per als empleats del sector públic estatal de les Balears amb els de Canàries. S'assoleix així una reivindicació històrica dels funcionaris destinats a les illes. Enrique Mamas, bon dia.
6: Bon dia. L'acord s'ha subscrit avui a la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat. Les noves quanties oscil·len entre els 105 euros i els 697 euros al mes en funció dels diferents grups professionals i les illes. L'administració es compromet prèvia negociació col·lectiva en el termini de 6 mesos a tramitar les modificacions normatives necessàries per fer efectiva aquesta actualització, incloent-hi els increments retribuïts vinculats a l'antigüetat que en formen part. En 6 mesos, la indemnització s'ha d'explicar als triennis.
2: I uns 5.000 treballadors públics a les Balears podrien beneficiar-se de la carrera professional i rebran quanties que oscil·laran entre els 1.400 i 12.000 euros més a l'any, una vegada estigui determinat quin nivell correspon a cada treballador en funció de la seva trajectòria i antiguitat.
7: Així ho ha detallat la consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, després de firmar l'acord per estendre la carrera professional al sector públic instrumental amb el sindicat USO-STEI, CESIF, Comissions Obreres i l'UGT. La consellera diu que és prioritari que el sector públic instrumental pugui progressar professionalment.
8: Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui. Per tant, és clar que el personal laboral que presta serveis en els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de poder progressar professionalment.
7: Des del sindicat coincideixen que l'acord és històric, encara que asseguren que arriba 10 anys tard. Esther Justo és portaveu de l'UGT.
9: Pero que aunque la negociación ha sido un poquito larga, lo que vemos positivo es que en cuestión de año y medio, enero del 28, ya tendremos el 100% de la implantación de esas cuantías.
7: La consellera ha comunicat que l'acord és aplicable a tot el personal laboral de les empreses públiques de la comunitat i es desplegarà amb efecte retroactiu a partir de l'1 de gener del 2026.
2: I nova ajuda autonòmica per als 108.000 autònoms de les Balears. El govern posa en marxa l'anomenat escut de l'autònom.
7: L'objectiu és compensar les quotes a la Seguretat Social quan els treballadors per compte propi estiguin de baixa per incapacitat temporal. La nova ajuda cobrirà els 2 primers mesos de baixa fins a un màxim de 800 euros per beneficiari. Ho explica la presidenta Marga Proens.
10: Ser autònom té molt de mèrit, però no podem demanar que els autònoms siguin superherois. Per això també han d'estar al seu costat, per això evidentment tenen dret a posar-se malalts, a tenir períodes d'incapacitat temporal i per això aquest govern vol acabar amb una injustícia que s'ha donat fins en aquests moments.
7: S'hi destinarà una partida plurianual de 600.000 euros, un anunci fet avui en la inauguració de l'oficina de l'autònom que ha obert les seves portes a la Conselleria d'Empresa. És una finestra

0: Trata única perquè col·lectiu que cerquessa un espai de referència, informació i assessorament.
1: 2:23, obrim la crònica de successos. La policia deté una altra vegada el ICO, ja és la tercera vegada en menys d'un mes. El fill de la Paca ha estat arrestat aquesta vegada per apunyalar un home i tallar-li el cabell a la parella de la víctima. Els fets van passar i a la tarda al poblat d'Osombaña, d'on Francisco Fernández Cortés té un ordre d'allunyament.
2: I un altre succés és que dues dones que s'havien quedat atrapades a un ascensor durant un incendi han hagut de ser rescatades pels bombers de Mallorca al port d'Alcúdia. L'incendi es va originar a l'extractor de fum d'un restaurant ahir hora baixa. Diferents treballadors varen haver de ser atesos per inhalació de fum.
1: I de la crònica dels tribunals, destacam que jutgen dos homes acusats de patronejar una pastera que va arribar a Mallorca al maig de l'any passat. Segons l'escrit d'acusació, els dos processats varen guiar l'embarcació que va partir d'un port d'Algèria el dia 13 i va ser interceptada a Cala Llombars l'endemà. La fiscalia demana per cada un d'ells 6 anys de presó. A bord hi viatjaven 25 persones, 20 homes i 5 dones, tots ells d'origen somali i que havien pagat més de 500 euros per la travessia. I continua l'arribada a pasteres, les dues darreres avui de matí a Formentera i a Sastanyola, Llucmajor, amb 42 persones a bord d'origen subsaharià i magrebí. Tots els migrants han estat interceptats a la línia de costa. Les Balears tornen a estar en alerta per altes temperatures. Avui groga a Mallorca, Eivissa i Formentera. Demà ho estarà tot l'arxipèlag. I alerta perquè dimecres alerta taronja a Eivissa, Formentera i a l'interior llevant i nord-est de Mallorca, amb temperatures que poden arribar fins als 38 graus durant el dia i no baixar dels 20 a la nit. S'aconsella anar-se hidratant i no exposar-se al sol durant les hores centrals del dia. Ignasi Gras.
3: Després d'un petit descans passada la primera onada de calor de l'estiu, les altes temperatures no s'aturen i l'Agència Estatal de Meteorologia ja adverteix d'una possible segona onada de calor pels propers dies, tot i que encara pendents de la seva evolució. Per dilluns i fins dimecres, activada l'alerta groga per altes temperatures a Mallorca, Eivissa i Formentera, i demà també se sumarà a Menorca. La gent passa la calor com pot i fent cas dels consells d'hidratar-se i evitar les hores centrals del dia.
4: Y no, la paso muy mal y me hace doler la cabeza, me transpiro muchísimo. Y no, se me baja la presión.
5: Puedes ir a la playa, puedes estar en casa, sombras.
6: Todo el tiempo, nunca bebía tanta agua como ahora. Todo el tiempo bebiendo agua, todo el tiempo.
7: La verdad que está siendo muy sofocante, ¿eh? Sobre todo también en los trabajos de hostelería, que yo trabajo en la hostelería, muy sofocante. Y a la hora de subirse al coche y tal, se nota mucho.
3: Temperatures màximes de fins a 38 graus i mínimes molt altes també a la nit amb matinades de més de 20 graus. De fet, les altes temperatures del mar Mediterrani, 4 graus per sobre de la mitjana, també provoca un ambient més càlid a la nit, quan el mar allibera lentament la calor acumulada durant el dia.
1: L'Ajuntament de Calvià ha convocat demà a les 8 del matí els socorristes del municipi per intentar cercar una solució a les seves demandes laborals. Això després que avui s'hagin manifestat davant les portes del consistori.
0: Denuncien que des de l'inici de la temporada de vigilància hi ha hagut dos incidents fora de l'horari dels socorristes i un a una platja no vigilada. Els accidents estan en augment, insisteixen, i la plantilla de 40 socorristes ha quedat petita. El batlle Juan Antonio Amengual defensa que totes les platges del municipi compleixen amb les directrius de seguretat. En aquest sentit, assegura que, tot i que es tracta d'un conflicte entre els treballadors i la concessionària, intentarà mediar en benefici dels usuaris de les platges.
8: És una licitació que tràmic i l'ha guanyada una empresa. Ara sabeu que aquesta empresa té una problemàtica interna amb els seus treballadors. Nosaltres mirarem d'ajudar-los, però també hem d'ajudar el concessionari, tant en quant si ell compleix en la llei i en tot el que li marca la llei, pues estarem en una situació que haurem de mirar com apropar postures.
1: Moment ara per la informació esportiva.
9: El Mallorca inicia la temporada 26-27 amb el reconeixement mèdic. Pel moment han sigut 10 jugadors els que han sortit en aquest mercat de fitxatges i tan sols una incorporació entre la dotzena de futbolistes que han passat aquest matí ha estat Abdon Prats, que insisteix que és moment d'estar units per a poder tornar a primera divisió.
10: Hem d'estar el més junt possible, no? Jo crec que al final mos ho mereixen tots, han sofrit, cadascú a la seva manera, cadascú en el seu, a la seva empresa, en el seu àmbit, a la seva situació privada, i ara el que hem de fer, si mos hem distanciats o separats, tant club, jugadors, com he dit antes, afició, la premsa, hem d'estar més junt que mai.
9: Antonio Raillo, Martín Valgent o Manu Morrales són alguns dels pesos pesats de la plantilla. També han completat les proves mèdiques. Aquest últim assegura estar feliç per poder estar altre any al Mallorca.
11: que estoy muy feliz aquí. Pues al final de esto del fútbol tampoco sabes lo que depara, ya se está viendo con compañeros que todo cambia de un día para otro, pero bueno, yo estoy feliz en Mallorca, tengo la familia aquí y ya te digo, ilusionado con lo que viene y ilusionado también con devolver al club a Primera División.
9: Entre els que han passat avui també ha estat Jan Virgili, tot i que pareix que sortirà en aquest mercat estival. A més, el nou entrenador Luis García, que demà compareixerà en roda de premsa. En tenis, Jaume Munar s'acomiada de Wimbledon al caure eliminat a la tercera ronda davant el número 14 de l'ATP, Jiří Lehecká, en 4 sets.
1: I avui a la Cultura parlem del concert del Torrent de Parés. L'acústica natural més impressionant de Mallorca va acollir ahir vespre la 62a edició del tradicional concert d'estiu davant de centenars de persones que van omplir el Torrent de Parés.
2: Enguany, les imponents parets de roca varen ressonar al ritme de les grans bandes sonores del cinema i del teatre musical. Obres com Los Miserables, Don't Cry For Me, Argentina o El Rei Lleó varen ser interpretades amb les veus de la Capella Mallorquina, el cor juvenil Revelation, el quartet de corda Elegia i l'Orfeó Infantil Balear, que debutava en aquest escenari natural. El moment més emotiu va arribar al final, quan el públic i els músics varen unir les seves veus per cantar la Balanguera.
1: I si sou a Menorca, ja podeu visitar la mostra del Marès a l'Alabastre, al Centre d'Art Xec Coll de Ciutadella. És una mostra col·lectiva d'escultura a càrrec dels alumnes del taller de Lítica. La mostra es completa amb una mostra fotogràfica dels 25 anys dels tallers de l'entitat de les Pedreres de Sostal. Es podrà visitar fins al pròxim 6 d'agost. I una altra exposició que s'inaugura avui a l'Espai Cor de l'Ajuntament de Palma és Floresta, de Maria Lluís Aguiló. Són sèries de flors pintades amb diferents tècniques que cerquen convertir el jardí simbòlic enmig de la ciutat. Nosaltres ho deixem aquí, tornant demà a les 7 i 25 minuts del dematí.
12: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.